0: amb més èxits a la teva ràdio. Els 40.
1: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guà, tia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

0: prop.
1: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: Pues no sé si a ti también te pasa, pero yo últimamente tengo una sensación de estar segura, pero segura literalmente, porque en Línea Directa tienen un seguro para lo que me importa. El coche asegurado, la moto asegurada, Tobi Max asegurados también y lo más importante, también tienen seguro de salud. Además, si te cambias te mejoran el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. De nuevo, 917-700-700 o lineadirecta.com.
1: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
0: 7, 12, 19, 28, 50, soles 1 y 6.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
2: Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
3: Este Citroën C3 es increíble. Es tan espacioso que parece un dúplex. Casi podría ponerme de pie sin tocar el techo.
4: Y desde 16.400 euros.
3: ¿Qué?
5: Pide ya tu C3 desde 16.400 euros con hasta 8 años de garantía. Citroën. Este mes es increíble en toda la gama Citroën.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
10: Onat, Onat, font de salut i benestar. Peixos i carns ben seleccionats per la recepta, sabroses i completes, ou.
11: Com és natural, a gojos i felins els encanta.
10: Onat.
12: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
10: Bonpreu i Esclat.
13: No és només un reality.
14: A què hem vingut aquí?
15: A guanyar!
13: Tampoc una cursa més.
16: Para! Aquí!
13: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
17: Vaig al límit amb tu.
18: La travessa, expedició tramuntana. Cada dimarts, nous capítols, en exclusiva a la plataforma 3CAT.
19: Marta, vine'm a buscar.
20: Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
19: Marta,
20: Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
21: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança.
22: Que ja es faci tan gran i jo tornasse una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es va llogar, l'altra 100 papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
23: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a la meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: cosa para tomar. La vitamina C ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. La proteína contribuye al desarrollo de la masa muscular. Nuevo Don Simón Pro.
1: Cuando en Aldi cuesta tan poco comprar fruta y verdura fresquísima y de aquí te sientes...
2: increíble.
1: Pletórico.
2: Kiwi.
1: ¿Eh?
2: La oferta de... esta semana ahorra con el kiwi amarillo dulce a 0,65 la pieza.
1: Y el calabacín a 1,15 el kilo. Aldi.
2: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
3: Si pongo a mi dinero a trabajar para mí, ¿me pedirá vacaciones cuando llegue el verano?
4: Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus fondos de inversión invierte de forma sencilla y personalizada, con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja a tu favor. Vamos donde vas, Mapfre, tu referente en planificación financiera.
5: ¿Recuerdas tu primer Corsa?
6: ¿O el Corsa de tu amigo Pepe con el que salías el finde?
7: Hoy, el Opel Corsa sigue más vivo que nunca, con toda la ingeniería alemana de Opel. Y este mes, con una oferta a la que solo podrás decir yes.
8: Opel Corsa, un icono que sigue conquistando generaciones. Más en opel.es.
9: Hasta las 11, las 10 en Canarias. ¡Anda ya!
10: Solamente oír tu voz.
11: Barcelona, 93.9.
12: Vols renovar la teva llar? A Mobles La Fàbrica ho tenim tot per a la teva llar. Així de fàcil. Descobreix sofàs, salons i mobles de tots els estils. A més, els projectes a mida amb enviament i muntatges són gratuïts. Visita'ns a Rocafort 140, obert a migdia i pàrquing gratis. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents.
13: Papa, si poguessis tenir un BMW, un Mini o una BMW Motorrad, amb quina et quedaries?
14: I qui ha dit que n'hagi de triar només un?
15: Aquadis Múnich, pensant igual. BMW Mini i BMW Motorrad. Troba'ns a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Vilanova i la Geltrú, Sant Fruitós de Bages i Vic. Quadis Múnich. Per què triar?
16: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Emplazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
17: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat? Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre a Fira Montjuïc.
18: Ho escoltes? És el compte enrere!
19: Del 9 al 18 d'octubre, 37a edició de l'Octoberfest Calella. El de sempre, música, DJ, sabors del món i cervesa davant del mar, a l'embalat de la platja de Calella. Bravo!

0: Infórmate en tu agente Mini Caetano Barcelona o en mini.es.
1: Todo cambia muy rápido. Lo que hoy necesitas, mañana puede ser distinto. Por eso, Northgate Renting Flexible es la forma más inteligente de tener un vehículo. Sin permanencia, sin entrada y con todo incluido. Así de fácil. Coches, furgonetas, eléctricos para empresas y particulares, por meses y sin ataduras. Entra en northgate.es y descubre el auténtico Renting Flexible.
2: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
3: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
2: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
4: Ahora en Hipogegant, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Hipogegant más cercana o compra online en hipogegant.com.
5: Arriben els Wow Days a Quadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre amb condicions exclusives, descomptes de fins a 10.000 euros en vehicles d'ocasió i condicions especials en vehicles nous. No t'ho pots perdre. Vine a Quadis Motorsol Audi del 8 al 10 d'octubre a la carretera del Prat 3, Sant Boi de Llobregat, i no deixis passar aquesta oportunitat.

0: acá.
1: Aquí estaba la nuestra visita a esta isla, La graciosa Quevedo.
0: La graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Y el inconfusible Elvis Crespo. Què tal? Bon dia. 10 i 4 minuts al matí. Estem arrencant aquesta última horeta del despertador dels 40. I avui estem parlant de tradicions locals estranyes, rares. No sé, per exemple, al teu barri o al poble o a la zona teniu cap costum, cap tradició que trobis estrambòtica, estranya. Has descobert mai cap tradició local que t'hagi deixat amb un pam de nas, per exemple? Explica'm quina és la tradició més estranya que hagis vist mai en un altre país, per exemple. Vas anar de viatge i vas dir... com? Això és normal, aquí? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, al 620-92-41-33. 620-92-41-33. Tenim el WhatsApp obert per tu, ja, Sí, sí. Envia'ns el teu missatge d'àudio a través del nostre WhatsApp. 620-92-41-33. Avui parlem de tradicions estranyes. Ahora por aquí, Dani Fernández. Me has invitado a bailar.
2: Anda ya. Me has invitado a bailar. Estás espectacular.

0: Aquí estava The Show, amb això que s'anomena End of the Beginning. 10 i 10! 5 minuts baix a un quart. Avui estem parlant de tradicions estranyes, tradicions locals estrambòtiques que t'hagin sorprès moltíssim, no sé, viatjant a un altre país, per exemple. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33. Per exemple, al teu poble teniu cap festa, cap tradició que cada any acabi amb algú fent una animalada, per exemple? Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp. Ja està obert per tu, eh? 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Hola, andalleros. Buenos días a todos.
0: Buen día.
1: Yo soy colombiana. Quería contarles que la mejor tradición que tenemos en mi país es el Día de las Velitas. El 7 de diciembre, la noche anterior al Día de la Virgen, todas las casas salimos al portal a colocar velitas en honor a la Virgen. Y pues es un momento súper especial para reunirnos con la familia, con los vecinos, se comparten unos con otros, todas las familias. Es una tradición súper, súper bonita que gracias a Dios no la hemos perdido. Nos encanta y nos hace sentir súper orgullosos de nuestra tierra. Un abrazo a todos, los quiero mucho y los escucho todas las mañanas.
0: Una abrazada enorme. Qué bonita tradición, ¿no? Ajuntar-nos tota la família per treure aquestes espelmes a fora. Ens pots explicar la teva, eh? Sí, sí, la que tu has viscut o la que t'han explicat o fins i tot la que has vist o has descobert per casualitat. Explica'ns-ho a través del 620 92 41 33. Avui estem parlant de tradicions, de costums, de festes estranyes, estrambòltiques, que s'han cridat molt l'atenció. Ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp amb una nota d'àudio ara mateix.
2: Cada matí tu pares l'alarma.
3: Nosaltres
2: posem els èxits. Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.

0: que vindran.
1: Diumenge sense drama, aquí estaven els Catarres, sonant per tu. Escolta'm, avui no parlem de drames, eh? Avui estem parlant de tradicions estranyes que t'hagin sobtat moltíssim a través del nostre WhatsApp en forma de nota d'àudio al 620 92 41 33. Per exemple, tens amics coneguts o veïns, fins i tot companys de feina, que practiquin alguna tradició que et sembli d'allò més curiosa, doncs ens ho pots explicar a través del nostre WhatsApp, eh? El 620 92 41 33. Hola, bon dia.
2: Buenos días, chicos.
1: Bon dia,
2: pues,
1: bon dia.
2: Hablando de tradiciones, ahora se acerca ya la fiesta de todos los santos, ¿no? De los difuntos, Halloween, todo eso. Bueno, pues aquí la tradición es hacer gachas. Gachas es una masa de harina con agua y con azúcar. ¿Y qué se hace? Pues se echa en las puertas y en la cerradura.
1: Ay, pero que es manchada.
2: ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la masa se queda dura, la cerradura y las puertas, eso es imposible para quitarlo. Así que ya queda poquito y yo estoy temiendo que llegue porque no me gusta esta fecha nada.
1: No, imagino, imagino. Si després no surt de les portes, complicat, complicat. Jo pensava que es menjava, no sé, ho havia explicat, dic, amb sucre i tal, dic, ja veuràs tu que serà un dolç. No. Déu-n'hi-do. Escolta'm, ens pots explicar la teva tradició estranya, la teva festa, per exemple, que vas descobrir en un viatge i et vas quedar bocabadat. A través del nostre WhatsApp, 620 92 41 33.
3: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
1: Escolta'm, demà, a partir de 8:45, pots aconseguir una pasta, eh? Pasta ja. Ara ens quedem amb l'Aitana i això que s'anomena Conexión Psíquica. És la més nova, als 40. Tu.

0: És l'Aitana, això que escoltaves ara mateix s'anomena Connexió Psíquica. Avui estem parlant de tradicions del barri, del poble, de la regió, de la zona on viviu o d'on sou, que sigui una mica estranya. A través del nostre WhatsApp, a través del 620 92 41 33. Hola, bon dia.
1: Hola, amigos, buen día. Acá en Mallorca.
0: A Mallorca.
1: Soy argentino y en mi pueblo, Ayacucho, provincia de Buenos Aires, se festeja todos los años la fiesta nacional del ternero y Día de la Yerra, donde nada, es una semana de fiesta y artesanos, se come rico asado y la tradición es arraigada al campo, las tradiciones del campo argentino y su cultura. Bueno, un abrazo grande.
0: Una abraçada enorme també cap a Mallorca. Faltaria més. Escolta'm, home, no m'heu fallat aquí, eh? Vull dir, a Argentina una altra cosa no, però la carn, la barbacoa, com diuen vosaltres, l'assado, és increïble. Vull dir, no m'estranya que commemoreu així. Déu-n'hi-do. Va, més missatges que ens poden arribar o que ens has d'enviar ara mateix a través del 620 92 41 33. Hola, bon dia.
2: Buenos días, Gallo. Buenos días, Galleros.
0: Buen día.
2: Pues en Chile, el día 18 de septiembre, se celebra el Día Nacional. Y todas las casas, todas, de todo el país, ponen la bandera de Chile en sus casas. Y antes era, digamos, un poco más... El que quería, digamos, lo hacía, pero ahora se ve que es una obligación, si no te multan.
0: Wow.
2: Venga, un besito, saluda a todos.
0: Una abraçada enorme. Déu-n'hi-do, això no ho sabia, no ho sabia. Has de penjar la bandera de Xile. Si no, hi ha multa. Déu-n'hi-do, curiós. Va, més missatges a través del nostre WhatsApp. Ens el pots enviar, explicant la tradició doncs, estranya, estrambòtica, curiosa, fins i tot rara, que hagis vist, que hagis viscut o que tingueu al teu barri o al teu poble. 620 92 41 33.
3: Desperta! Desperta! Amb Anda Ya Catalunya i el Víctor de la Torre.

0: Història curiosa de la joventut d'aquesta cantautora dels Estats Units. I es diu Era Langley. I això, el seu Houston, Texas. Que bonic, eh? Estar acompanyat, sentir de prop aquesta escalfor. Saber que tens algú que hi seran els dies bons, però també en els difícils, i que tu faries el mateix per aquesta persona, perquè no hi ha res més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu.
1: Comença el mes d'octubre amb el millor descompte a Rodi. Només aquesta setmana, compra online els teus pneumàtics sense IVA a rodi.es. Sí, sí, sense IVA. Celebra l'October Rodi i estrena pneumàtics al millor preu. Només online a rodi.es. Afanya, són unitats limitades. Rodi Motor Services, motor de confiança. Marta,
2: anirem a buscar. Corre Neta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta. Marta, la nova cançó de Gorra Neta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
3: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
4: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
5: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
6: ¿400 euros?
5: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
6: ¿400 eurazos?
5: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
6: 400 euros, wow.
5: Sí, consulta condiciones en ing.es.

0: als 40. Els 40. Tots els èxits. Cafè calent i èxits. Han de ja Catalunya
1: amb Víctor de la Torre.
0: Els 40.
2: Es la vida de hace mucho tiempo y...

0: Magari Omar Montes, ayer la vi bailando por ahí 2026. Escolta'm, avui estàvem preguntant el tema del dia, tradicions, costums, festes que siguin estrambòtiques, estranyes, curioses, que hagis viscut o que siguin pròpies, de, per exemple, del teu poble, del teu barri, de la teva zona o d'un altre país on has viatjat, que t'ho hagin explicat. Era el tema del dia. Parlàvem d'això a través del nostre WhatsApp 620-9241-33 en forma de nota d'àudio. Hola, bon dia, què tal?
1: Hola, buenos días.
0: Bon dia, com va?
1: Siempre, pero participo poco.
0: Molt bé.
1: Porque no me gusta mucho hablar en público. Pero os contaré que aquí hay una tradición en Pontevedra, en Galicia, que es el, se celebra el día de San Cibrán. Y es quitar el meigallo, quitar el mal de ojo.
0: Ah, okay.
1: Y entonces es una capilla muy pequeñita y se tiran 7 piedras de un lado a otro. Y claro, las ambulancias andan a 100 porque te cae cada pedrado,
0: ya
1: cada pedrada, que en vez de quitar el meigallo te pones un buen chichón en la cabeza. Me parece ridículo, ridículo. No sé quién la inventó, pero es así, 7 piedras que como te caiga una, vas dado.
0: Y seguramente... No deuen ser petites, eh? Déu-n'hi-do! Escolta'm, arribem al punt de les 11 del matí. De seguida, per aquí arriba l'Adrià Soler. Amb més, nosaltres hi tornarem demà. Amb el nostre WhatsApp obert. Ja te'l pots guardar, si vols, al 620-9241-33. Moltíssimes gràcies a tots els que heu participat. Demà més. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok?
2: Encara tens son?
3: Espavila! Anda ya Cataluña, amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Marxem amb ella, amb la Rosi i al seu despetxar. Yeah, yeah.

0: aquí està la cançó més important al país, el Baby Wow, per saludar-vos en aquest dimecres al teu costat. És el Baby Wow, Karol G, Rusowski i Jude Lang, que hi va estar a la revuelta. I mira, 11 i 5 minuts, que només queden 13 hores de la festa d'ofertes de Prime d'Amazon i encara no has aprofitat cap oferta. Doncs afanya't i aconsegueix tot allò que fa temps que vols, perquè tens les millors ofertes en electrònica, llar, cuina i molt més, només per als clients Prime d'Amazon. Així que vola, que s'acaba aquesta mateixa mitjanit, subjecte a termes, condicions i exclusions. Ofertes vàlides fins a exaurir assistències. Tota la informació la trobes, com sempre, a amazon.es. I ara sí, comencem. Us saludem amb el número i amb aquestes bones ofertes d'Amazon per dir-vos que aquí comença el matí dels èxits després de la tarda d'ahir de pluges, que després us explicaré perquè, déu-n'hi-do, ahir em va enxampar tot això, la pluja, la pedregada i tota aquesta Castelldefels. Déu-n'hi-do la pluja que ens va caure ahir, eh? Un altre dia més amb alerta també meteorològica.
1: Els 40... Adrià Soler.
0: Bon dia.

0: sol.
1: Aquí està una de les històries rodones de Sopa de Cabra, un remix especial amb la Su i també amb el Mon DJ, una d'aquelles històries que agafa encara una mica més èpica en aquest camí somnis i promeses. Mira, aquesta hora, un quart i dos minuts de 12, som els 40 tots els èxits, ara amb Miley Cyrus. La nova, una cançó que ha arribat al número al Billboard, una cançó que trobes a un disc que també és número als Estats Units. Això es diu Bass Persuades. És la última de Miley aquí als 40. Forgetting there's a world when this record is on.

Aquí estava Pablo Alborán. El seu Algo de mi sonant aquí als 40. I ara preparada una artista que el 12 d'octubre farà una festassa a Madrid. Ja està convocant amics. L'últim que s'ha apuntat a la festa, a part del Maluma, del Dani Martín, també el Bizarrap. Aquí està Maluma i Shakira. 40. Això es diu Agua. 40.

Si sona als 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits. Connecta amb els èxits. 40.

0: espectacular de Jenny juntament amb Temin Palam. Així us saludem al punt del migdia de les 12. Què tal, com estàs? Som els 40, tots els èxits. Per cert, que la Jenny aquest estiu va venir a gravar i a rodar un videoclip, encara ho recordem, cap a la Costa Heroi Girona, que es va enamorar totalment de l'Empordà, com no podia ser d'una altra manera. Nosaltres també hi som, eh? També estem enamoradíssims de casa nostra. Què tal, com aneu? Hola.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Ara, un dels artistes top és el Nil Moliner. Aquesta sona increïble al seu últim disc. Es diu Tu cuerpo en braille. Bon migdia.

sensacions indiscutibles d'aquest 2026 des de casa nostra són els Ginestà, que sempre l'encerten i, a més a més, aquesta vegada han trucat a la porta del Nil Moliner, amb aquesta s'anomena Amb qui estaràs? Una de les preguntes que es fan i ressona com un himne imprescindible per aquesta tardor. I ara, aquí a la ràdio, el Camilo.

Ana Mena, ja ho sabeu, artista confirmadíssima per als 40 Music Awards Santander 2026, que celebrarem el 20 de novembre a Barcelona. I una mica més endavant, cap a la primavera de l'any vinent, tindrem a Barcelona també el Primavera Sound a la Dela, una de les figures destacades de l'escena internacional

0: 90, emissora oficial.
1: Barcelona, 93.9.
2: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
3: Fibra i mòbil des de 15 euros al mes. Fibra i mòbil des de 15 euros al mes.
4: Cada vegada són més els que gaudeixen dels nostres serveis al nostre millor preu. Contracta Digimóvil.es o als nostres punts de venda. Digi, la teva elecció intel·ligent.
5: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
6: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Amplazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
7: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitents. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per a tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
8: Vuelve a cuidarte en David Lloyd Clubs. Entrena, desconecta y disfruta de mucho más que un gimnasio. Fitness, piscinas, spa, deportes de raqueta y actividades para toda la familia. Haz del bienestar parte de tu rutina. Descubre más en davidlloyd.es. Tu bienestar empieza aquí.
9: Bailant marca la diferència. I els serveis de manteniment per a calderes bailen també. Amb el nou servei de manteniment ServiPlus Connect, gràcies a la connectivitat de les nostres calderes, podem fer ajustos a distància i anticipar-nos a les possibles incidències solucionant-les fins i tot abans que us n'adoneu.
10: No espereu més. Informeu-vos a connectivitat.bailant.es.
11: Alpha 5, ets el protagonista. Punteries, porta experiències immersives, desafia els teus amics o fes pinya per superar cada repte. Aquí vens a jugar, a competir, a divertir-te. Entrades a l'app de Fiber o al web d'Alpha 5. Fes possible l'impossible.
12: Ahora en Hipoyagán, pagar menos está de moda. Canapé Bairo de 135 por 190 centímetros a tan solo 199 euros. Ven a tu tienda Hipoyagán más cercana o compra online en hipoyagán.com.
13: Hipoyagán.
14: Salut!
15: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
16: Salut!
17: Salut! Salut. Salut.
14: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
1: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
18: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
19: Hey guys, I'm Caio.
20: What's up, it's Ava Max.
1: Tots els èxits. Els 40.

I en un moment arribarem a la una, aquí amb el Juan Magán i Omar Montes acompanyant-vos, com sempre, a la vostra ràdio. Gràcies per escoltar-nos, per triar-nos. De seguida, per aquí, preparats, per exemple, amb el número d'aquesta setmana, també sonarà

0: Que bé que sona el número a la teva ràdio. Karol G amb Jude Line i Rusowski. Aquest Baby Wow que sona com un tro increïble, un bon llampec com els que van caure ahir a les Terres de l'Ebre, Tarragona, també per al Garraf. Déu-n'hi-do la que va caure i també al Llobregat, eh? A aquesta hora aquí amb el número als 40. Per cert, la Jude Line, que ahir va estar també per la Revuelta, parlant una miqueta.
1: Als 40. Adrià Soler.
0: I ara per aquí, Miley Cyrus. És el moment dels flowers aquí, als 40. We were good.

0: Els Catarres, cançó de la setmana, aquí als 40, celebrant la seva música aquest diumenge sense drama i, a més, confirmadíssim els 40 stage que tindrem amb els Catarres. Avui ho hem anunciat aquest matí i els Catarres són la nova banda confirmada que vindrà a celebrar la música al Palau de la Música. Per apuntar-te, entra a l'Instagram dels 40.
1: Els 40 són sexy.
0: Catarres, que també celebraran amb nosaltres el 60è aniversari dels 40. Artistes confirmats per als 40 stage al Palau de la Música el 28 d'octubre. I ara, l'Aitana.

0: Així és com sona la ràdio, al Que Punt de la Una, al teu costat, com sempre acompanyant-vos, a dos quarts de dues de la tarda. Estem entrant a la recta final d'aquest Matí dels Èxits, amb una de les artistes indiscutibles del moment, des d'Estats Units, amb aires de country, ha conquerit les llistes del seu país i ara de tot el món. Ella és Ella Langley.
1: El so més nou. Els 40.
0: Això es diu Choosing Texas. És una de les meravelles del moment que us presentem amb la influència de la llista nord-americana d'èxits. Ha batut tots els rècords. Aquesta ara sonant als 40, fent el seu salt a tota Europa. Amb aquest aire de country, anem fins a Texas.

0: Latino más exitoso del momento llega a Barcelona con su gira mundial Ya es mañana. Borracho estoy mejor. 16 y 17 de octubre en el Palau Sant Jordi. Entradas ya a la venta en Ticketmaster.es.
1: Los 40, emisora oficial.
2: Cari, coge la harina de maíz precocida, la masarepa, la de Goya. Acuérdate de lo buenas que estaban las arepas, el pan, las empanadas y los postres. Mmm, es suave, no hace grumos y además sin gluten.
3: Es verdad, todo buenísimo.
2: Pues coge, coge.
4: Masarepa Goya, pruébala y ya sabes, si es Goya tiene que ser buena.
5: Mamma Mía el musical llega al Teatro Tívoli con una nueva producción para convertir Barcelona en la gran fiesta de ABBA. Música y emoción se unen en un espectáculo único en el que no podrás dejar de cantar y bailar. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es y únete a la fiesta del año.
6: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a MCAT.cat. Junts construïm somnis.
7: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
8: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
7: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí. Aquí. Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. I a uns miracuts es posa vermellíssima. Primer, els vas escoltar aquí. Tu me fas mal.

0: I avui, amb el Manuel Turizo, arribem a les dues. A aquesta hora dir-vos que, com sempre, amb el Turizo, amb tots els companys aquí dels 40, avui seguim. De seguida, més èxits. A partir de les 4 tindreu a l'Uri Mor aquí, com sempre, acompanyant-vos. Ja ho sabeu, cada dia aquí estem, la ràdio musical líder a Catalunya.
1: Els 40, 40, tots els èxits.
0: Soc Adrià Soler, que acabis de passar un feliç dia. Fins demà, adeu.
2: Tirit, tirit, tirit. Vamos a intentar contar en 20 segundos
3: el seguro para mascotas con veterinario de Línea Directa. Pero es que es tan completo que no sé si cabe. Vamos, que tiene todo lo que tu mascota...
2: Nada, nada, que no cabe.
3: Pero tiene un precio que solo Línea Directa te puede dar. 18,90 euros al mes. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi cuenta.
5: ¿400 euros? ¡Wow!
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: ¡Oh! La fiesta de ofertas Amazon Prime ya está aquí. Con ofertas tan tentadoras como tostadoras que doran.
7: ¡Wow!
6: ¿Y esta canción?
7: ¿Qué se me acaba de ocurrir?
8: Grandes ofertas en belleza y hogar. No me canso de cantar.
9: Celébralo por todo lo alto. La fiesta de ofertas Amazon Prime es el 6 y 7 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
10: Del productor de Backrooms y del productor ejecutivo de Obsession.
11: Buenas noches, mami.
12: Te quiero.
11: Buenas noches, otra mami.
10: Jessica Chastain.
13: ¿Puedo entrar en tu corazón?
11: ¿Eres tú de verdad? ¿No me estás engañando?
10: La otra madre. 9 de octubre, exclusivamente en cines.
14: ¿Deixes la teva ciutat per uns dies?
15: No et preocupis.
14: Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.
16: 3 vertical, caminata en la naturaleza.
17: Trekking?
16: 6 horizontal, hacen que las vacaciones sean inolvidables.
17: Excursiones gratis con Costa.
16: La solución es Costa. Reserva tu crucero por el Mediterráneo o el norte de Europa con 3 excursiones gratis hasta el 10 de diciembre. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
18: Un amigo. Bueno, un amigo es simplemente eso. Alguien que siempre está. Te levanta cuando ya no quedan fuerzas y hasta celebra tus éxitos como si fueran suyos.
19: No hay nada más humano que ayudar y ser ayudado. Santa Lucía, una vida contigo.
20: Si eres de los que haría 1000 horas de cola para ver a su artista favorito de cerca, esto es para ti. El 20 de noviembre, Santander's Music te lleva al Palau Sant Jordi a vivir los 40 Music Awards Santander 2026 en primera fila. Entra al Instagram o TikTok de los 40, sube una foto o vídeo siendo el más fan y participa hasta el 21 de octubre. Celebra los 60 años de los 40 pegado al escenario. Consulta las bases legales en santanderesmusic.com.
21: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
22: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
23: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
22: Barcelona, 93.9.
0: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
1: Estava agobiada. Debía 4,175 € y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudian tu caso gratis.
12: Una historia que te emociona. Un espectáculo que recordarás siempre. El Rey León, el musical de Disney, es la parada en Madrid que no te puedes perder. Consigue ya tus entradas en elreyleón.es.
23: Producido por Stage Entertainment.
24: Julia, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
25: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
26: Ets més de consola o d'ordinador, de comandament o de teclat. Siguis com siguis, vine al Saga Barcelona Game Fest, el gran saló dels videojocs. País convidat al Japó, amb Miki Higashino i Manami Matsumae. Del 9 al 11 d'octubre, a Fira Montjuïc.
27: Ets més de vi o de formatge? A l'estació de Barcelona tens dos festivals per gaudir amb tots els sentits. Winey Fest, vins, cellers, tastos, gastronomia i música. I Cheesy Fest, el paradís pels amants del formatge i els pastissos de formatge. Dos caps de setmana i molts motius per brindar. Informa-te'n a wineyfest.es i cheesyfest.es.
28: Salut!
29: Però brindes amb aigua?
28: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
30: Salut!
31: Salut! Salut!
28: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
32: Augmentar beneficis, optimitzar recursos, gestionar personal i, a més, promocionar la teva marca. Et sona?
33: A nosaltres també. Ràdio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una eina per promocionar la teva empresa a la ràdio i al sector digital i millorar resultats.
32: Eva Pujol, de Catalonia Ceràmic.
34: Ens manté en el mercat, continua fent visibles després de 40 anys en el sector de la construcció.
32: Branding Plan ajuda pimes de tota Espanya a créixer des de fa anys.
33: Truca al 93 344 14 00 o entra a serempresarios.com i apunta't a la única convocatòria anual a Barcelona, 14 i 15 d'octubre.
32: Podràs beneficiar-te dels millors preus de l'any en ràdio i digital.
33: Amb Branding Plan, els negocis milloren.
22: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: com està?
1: Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

I diuen el Quevedo amb l'Elvis Crespo. De ti jo me sé un par de coses. Doncs jo també. La primera és que gaudiràs en aquesta hora als 40 si et quedes aquí amb nosaltres. I la segona, que avui sí que surt el sol a bona part de Catalunya. Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6 a ritme de la Graciosa, però també a ritme de molts que tinc per aquí ja preparats. I amb una de les darreres confirmacions del proper 20 de novembre als 40 Music Awards, ella, la Robin Leno, amb el seu Love Me Know, que també està arrasant i que, com t'he dit, el 20 de novembre també ens ho oferirà en directe al Palau Sant Jordi de Barcelona. I tindrem un diumenge sense drama entre setmana, perquè avui hem anunciat els 40 Stage amb els Catarres, 27 d'octubre. Així que ha apuntat la data. I més informació també al nostre Instagram. Els Catarres també arriben en res amb la cançó en català destacada d'aquesta setmana dels 40. I també et posaré uns que s'atreveixen a tornar. I ho faran la setmana que ve, divendres i dissabte, 16 i 17. Al Palau Sant Jordi de Barcelona, Els Morat. I recuperem aquesta cançó que és segurament de les primeres que van petar-ho tot el món, els colombians. I moltes més, com el de Killer Oi, com també el de David Guetta, o ara, què et sembla, una mica de Quarto Azul. El nou més nou. 40. Els 40. A ritme de l'Aitana i amb aquesta cançó que el dissabte va entrar a la llista dels 40. És el seu nou senzill i és una de les que també més es canta, més fort en els seus directes d'aquesta gira. La seva Conexión Psíquica.

0: i tant que s'atreveixen a tornar a visitar-nos a casa nostra en concert, i ho faran d'aquí ben poc, d'aquí una setmana i dos dies. Divendres que ve, el 16 i també 17, estaran al Palau Sant Jordi de Barcelona i amb els 40 com a emissora oficial. Els Morat, des de Colòmbia, amb èxits com aquest Como te atreves que hem recuperat. I mira, el 27 d'octubre tenim una altra cita a les 7 de la tarda des del Palau de la Música de Barcelona amb els Catarres i els 40, amb els 40 Stage. Que què has de fer per aconseguir invitacions? Mira, molt ràpid, ves al nostre Instagram, que és @els40, busca el post i comenta. I així entraràs en el sorteig d'aconseguir aquestes invitacions. I és que està molt bé un dimecres com avui, sense drama. Però els Catarres ens porten directament cap al seu diumenge.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.

0: I va ponerlo de moda aquest petitó de l'Anna Mena amb la Lola Índigo, que sona des de la tercera posició de la llista dels 40, encara que fa poques setmanes estava a la primera posició de la llista de... I l'Anna Mena ja està confirmada als 40 Music Awards el proper 20 de novembre amb totes les entrades venudes, però potser tens una ultimíssima oportunitat per aconseguir-les. Només et dic que siguis molt atent tant a l'antena dels 40 com a les nostres xarxes socials, @els40, també al nostre web, que és els40.cat. I ara va, que ens anem una cançó que aquest dissabte es va presentar com a candidata, i aquest proper dissabte el que pot fer és entrar a la llista. A veure què et sembla aquest Choosing Texas.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Ens ho porta la Ella Langley, i també esperant per aquí l'Álvaro Soler, que ens farà ballar amb la cintura, també amb la Shakira amb Burna Boy, amb una cançó que ha acompanyat els més futboleros aquest passat mes de juliol al Mundial d'Estats Units, de Canadà i de Mèxic. Saps de qui et parlo, oi? Doncs va, això, en res dels 40. Just when...

estació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop.

0: d'ahir amb la Shakira, que està fent una pila de concerts a Madrid i, de fet, el proper dilluns tanca aquesta residència al seu estadi i, a més, en col·laboracions de luxe com el Dani Martín o el Maluma. I atenció, perquè aquest dissabte els 40 Urban On Tour 2026 fa nova parada a Sant Feliu de Llobregat. Viu-lo en directe a partir de les 11 de la nit d'aquest dissabte 10 d'octubre al camp de futbol del carrer Mataró, amb els seus DJs Adrià Soler i Laia Partida. I és que els 40 Urban On Tour a Sant Feliu de Llobregat, la festa més èpica. Tu no t'ho perdis.
1: La primera, 40. I número 1, els 40.
0: I va, que en res, que arriba per aquí és el Bruno Mars, també el Juan Magán amb l'Omar Montes o el Fate amb la seva Luna. Però abans va, que anem a recuperar aquesta de El Pay, com és aquest Lost on You, perquè a vegades si ens perdem amb nosaltres mateixos, també amb altra gent, i al final el que també troba el camí és buscar la música, aquelles cançons que t'animin en dies com avui, en aquest dimecres, en aquest setè dia del mes d'octubre.

0: Backrooms y del productor ejecutivo de Obsesión.
1: Buenas noches, mami.
2: Te quiero.
1: Buenas noches, otra mami.
0: Jessica Chastain.
3: ¿Puedo entrar en tu corazón?
1: ¿Eres tú de verdad? ¿No me estás engañando?
0: La otra madre. 9 de octubre exclusivamente en cines.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizum a ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, el otro día se hizo de ING mi
5: 400 euros, wow.
4: Sí, consulta condiciones en ing.es.
6: Abre la puerta de tu piso al seguro de hogar de Mutua. Vente a la Mutua y contrátalo a un precio exclusivo, por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
7: Ana Mena, Bombay, Nick Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la Casa de la Música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más.
8: ¿Te unes? El Eco de los 40.
9: Descobreix el so de Brou amb De Colors. El pop català té un nom propi nou. Brou, De Colors, ja disponible. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
10: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
11: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
12: Barcelona, 93.9. Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories, sense viure-ho en directe. Dissabte 10 d'octubre, a partir de les 11 de la nit, a Sant Feliu de Llobregat, al camp d'atletisme del carrer Mataró, amb els seus DJs Adrià Soler i Laia Partida. Els 40 on Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40.
13: Última hora. Cada vez más catalanes hablan inglés con confianza.
14: Los expertos señalan a un responsable. My English School Barcelona, donde aprendes desde el primer día.
15: Busca tu centro en myes.es. La noticia que tu inglés estaba esperando. Let's go con My English School.
16: Tradición bávara, pero con el ritmo de Barcelona. Eso es la Oktoberfest Barcelona.
17: O como decimos nosotros, la Bisan.
16: Y este año lo celebramos a lo grande en el nuevo recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Del 24 de septiembre al 11 de octubre, de jueves a domingo.
17: Visen amb gust a Barna. Reserva en oktoberfest-barcelona.es.
16: Los 40, emisora oficial.
18: Detrás de todo postre hay un gran secreto.
19: Y es que en Mardel tenemos la receta para que disfrutes de todos los momentos de la forma más dulce.
18: Mardel, dulces de leche, alfajores...
19: En tus postres o como snack a cualquier hora.
18: Entra en dulcedelechemardel.com y descúbrelo.
20: ¿Pediste un préstamo y devolviste mucho más de lo que te prestaron? En Cubo Legal revisamos tus contratos gratis. Recupera entre 500 y 3.000 euros por intereses o cláusulas abusivas en financiación de vehículos, tarjeta revolving, hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
21: La inserció laboral de persones amb risc d'exclusió és feina de tots. Col·labora comprant a les botigues de moda d'Outlet Social Palafolls. També hi som a Premià de Dalt i Blanes. Productes amb descomptes del 30 al 70%. Entra a outletsocial.org i a Instagram.
22: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí. Diumenge
12: sense drap. Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits. Avui està amb tu. Jo vull estar amb tu. Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
23: Amb el patrocini d'Aldi. Que poc que costa comprar bé.
1: Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí, aquí.
2: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima. Que uns miracles es posa vermellíssima.
1: Primer, els vas escoltar aquí. Tu me fas...

0: 40. Tots els teus èxits.
1: Hola, què tal, amigos? Yo soy Faith.
0: 40. Si sona als 40, és un èxit. Els 40.

0: posant més èxits a la teva ràdio, als 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

I és que sí, cada dia t'hauries de regalar un somriure. Així ho diu el Juan Magán amb el Marc Montes, amb el seu Ayer la vi, quan ens acosta al punt de les 5 de la tarda. Va, estem en 10 minutets per arribar-hi. I també, qui arribarà d'aquí 10 minuts? És la que ens està acompanyant durant tota la setmana a la primera posició de la llista dels 40. Ens ho porten 3 artistes, una de Medellín, que li diuen la Bichota o la Tropicoqueta. Per tant, òbviament saps de qui et parlo.

0: Són res, va, però abans sempre m'agrada punxar-te alguna d'una grandíssima estrella que és dels millors artistes del món i que, de fet, el passat mes de juliol va estar fent dues dates a l'Estadi Metropolitano de Madrid.
1: Els 40, Unimora.
2: Unimora.
0: I l'únic que li diria o li estiraria una mica a les orelles és per dir-li que també ens hagués encantat que passés per Catalunya. Et parlo del Bruno Mars, anem a recordar aquest Just the Way You Are. I tu, quina cançó creus que no pot faltar? Mira, m'ho pots dir al nostre Instagram, que és @els40, també si vols, @uri_mora.

0: En directe i molta festa. De dijous a diumenge fins l'11 d'octubre al nou recinte de Fira Gran Via, Barcelona. Escolta la programació dels 40, molt atent al que expliquem i guanya entrades dobles de franc per l'Octoberfest Barcelona. Si no hi vas, hauràs d'esperar un any sencer. Aprofita-ho. Els 40, emissora oficial.
1: Yo disfruto de cada curva. Yo soy motero, motero.
2: Yo hago lo mismo, pagando menos. Yo soy mutuero, mutuero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
2: Hazte mutuero, mutuero.
3: Condiciones en Mutua.es.
4: Si

0: Elegir, vívelo, disfrútalo con moderación. Vino de España.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
2: 400 euros, wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
4: Carglass cambia, Carglass repara.
5: Després de l'èxit de Festuc, Marcos amb K torna amb Fatxenda, un nou himne festiu i desvergonyit que et convida a ser tu mateix. Ja disponible a les plataformes digitals. Sigues Fatxenda i no paris d'escoltar-la. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Estava pensant que podríem buscar un vol i un hotel i fer una reserva i matinar molt per aprofitar el cap de setmana i anar 3 hores abans a l'aeroport per assegurar i un cop allà entendre'ns amb els alemanys i... Llavors m'he dit, uf, quina mandra, no? Millor anem a Barcelona, Gran Via.
7: Oktoberfest Barcelona. Fins a l'11 d'octubre, de dijous a diumenge, al nou recinte de Fira Barcelona Gran Via. Més espai, comoditats i la mateixa essència bàvara, gastronomia típica, música en directe. Oktoberfest Barcelona. Els 40, emissora oficial.
8: Barcelona, 93.9.
9: Apúntate a Basic Fit por solo 1 euro y llévate una mochila. ¡Corre! Mañana es el último día. Únete al club que te sienta bien. Ver condiciones en basic-fit.es. Basic Fit.
10: Pensar està bé, però vius esperant el moment perfecte que mai arriba. Plazo finança els teus pagaments de forma flexible. No es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Plazo, sempre al teu costat en cada decisió financera. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL1.
11: ¿Vuelves a la rutina? Haz que tus lentillas sigan el ritmo de tu semana. Descubre Precision 7, las nuevas lentillas semanales diseñadas para ofrecer comodidad durante 16 horas. Este octubre, pruébalas en tu centro Vista Óptica. Lentillas Precision 7. Una semana con lentillas, una semana de confianza. Ven a Vista Óptica e infórmate.
12: Aquesta tardor, els teus millors moments t'esperen a Mataró Park.
13: Renova el teu armari amb les darreres tendències i converteix la teva tardor en experiències inoblidables a Mataró Park.
12: Dilluns 12, tot obert, amb la millor moda, lleure i restauració.
14: Salut!
15: Però brindes amb aigua?
14: Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de...
16: Salut!
17: Salut!
18: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
19: Hola, Julián. Este otoño estrena coche como nuevo en HR Motor. Hasta un 25% en más de 3.000 coches y con la mejor garantía. Encuentra el coche que buscas desde 100 euros al mes. Así que ya sabes, si buscas coche, ven a HR Motor.
20: Estamos en Sant Boi de Llobregat, Lliçà de Vall, Manresa i Badalona.
21: Radio Barcelona, Cadena SER, presenta Branding Plan, una herramienta para promocionar tu empresa en la radio y el sector digital y mejorar resultados. Llama al 93-344-1400 o entra en serempresarios.com y apúntate a la única convocatoria anual en Barcelona, 14 y 15 de octubre. Con Branding Plan, los negocios mejoran.
8: Els 40.cat.

Com? Que només queden 7 hores de la festa d'ofertes Prime d'Amazon i encara no s'ha aprofitat ninguna oferta? Doncs corre i festa amb tot el que portes temps volent, perquè tens les millors ofertes en electrònica, llar, cuina i molts més, només per clients Prime. Així que vola, que s'acaba aquesta mitjanit. Subjecte a condicions i exclusions. Oferta vàlida fins a fi d'existències. Més informació a amazon.es i ara us deixo amb la número de la llista dels 40.

0: Bé, Baby Wow, això ho diu la Karol G, Judeline i Rusovski, tota la setmana a la primera posició de la llista dels 40. Per cert, ahir la Judeline va estar a la revuelta i va dir algun titular que molt curiós. Va, 5 i 3 minuts, comencem nova hora aquí als 40, a la ràdio musical líder, estem de dimecres, i a bona part de Catalunya ja ha tornat a sortir el sol. Ànims amb els que heu passat malament amb els iguats. I en aquesta hora, entre d'altres, Tame Impala amb Remix Jenny, aquest Dràcula, que també ha sigut ja número 1 de la llista dels 40 en aquest 2026. I farem una mica de memòria per recordar aquesta, que ho va petar l'any passat, el Golden de la Sandridge. I també una cançó que potser escoltem en directe el dilluns, si és que tens entrades per anar a Madrid a l'Estadio Shakira. Per què no set els col·laboradors del últim concert que farà a la capital d'Espanya, i un és el Maluma. Qui sap si faran junts aquesta agua o algunes de les que tenen junts de tota la trajectòria dels dos artistes colombians. I va, que també per Prat per aquí, l'Efecto Pasillo, també passarà per aquí l'Álvaro de Luna, o ara què et sembla recuperar aquesta de la Miley. El seu Pas Persuades, que no para de pujar per la llista, ja la trobes a la posició número 10.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
2: Let's go.

0: Ella és el Rau Alejandro, i qui més? Chencho, qui més? Exacte, el Desesperados, que sona per aquí quan et passa un minut d'un quart de sis. I avui m'ha anunciat que els Catarres estaran amb nosaltres en un nou stage el proper 27 d'octubre, i si vols aconseguir invitacions, vés al post del nostre Instagram, participa i que tinguis molta sort. Els Catarres des de Centelles, i ara el que fem és marxar cap a les Balears, cap a, concretament, Menorca, una illa brutal, on també hi ha molt bona música, com per exemple la dels Suki Sopes, a més amb la col·laboració d'OR, i això que es diu Aquí i Ara.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I és que la vida és molt important gaudir de cada moment, de cada instant, i de moments com, per exemple, aquest dimecres.

0: I queda't un dia més amb l'Álvaro de Luna, que el podràs veure sobre l'escenari el proper 20 de novembre als 40 Music Awards, perquè està confirmat. I hi ha molts noms més, com el Ryan Castro, també amb el Manuel Turizo, amb l'Anna Mena, amb molts més, i alguns que falten i que t'anirem explicant a les següents dies, setmanes, a través de l'antena dels 40, a través del nostre Instagram, que és @els40, i també a través del nostre web, que és els40.cat. I ara Maluma, Shakira, junts, amb la seva Agua, 5 minuts per 6:45.
1: El som més nou.
2: 40. Els 40.

0: el rugit de la Katy Perry, que hem recuperat. I mira, per rugir, el que faran l'Adrià Soler i la Laia a partir d'aquest dissabte 11 d'octubre, 10 d'octubre, perdó, a les 11 de la nit, ara sí, al camp de futbol del carrer Mataró de Sant Feliu de Llobregat, perquè arriba als 40 Urban On Tour. Adrià, què? Què ens espera?
1: Explica-ho bé, això, eh? Aquest això, dissabte, eh?
0: Aquest dissabte, Sant Feliu de Llobregat.
1: Molt bé.
0: La
1: ara.
0: Festa més èpica.
1: Ai, ai.
0: Als 40 On Tour.
1: Perfecte.
0: Alguna cosa més a dir?
1: Ja està, que estarem allà.
0: I que
1: allà.
0: Estem locos por verte.
2: Vinga. La primera i número 1. Als 40.
0: Així que no t'ho perdis, a més, amb entrada lliure i gratuïta. Aquesta potser sona el Nicky Jam i el Loco por verte.

Una de les cançons, m'atreviria a dir, més boniques de l'Aitana, d'aquestes que toquen dins el cor. I a més, quan era encara molt jove, que encara ho és, però encara molt més, el seu Vas a quedar-te. I aquí et quedaràs si et dic que a la següent hora arriba la perra de la Rosalia, també el Camilo,

0: està confirmat als 40 Music Awards, als Coldplay, el que ve amb l'Elvis Crespo, tot això de la mà del Karin Herrero. Jo sóc l'Uri Mora i ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. Qualsevol cosa, @els40, també si vols, @uri_mora. Ànims amb els aiguats i bon dimecres.
1: Els 40. Uri Mora.
0: I també recordo que al nostre Instagram tenim el concert, el stage dels Catarres, el proper 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, que pots aconseguir la teva invitació. Ves al nostre post, participa i que tinguis molta sort. Adéu-siau, fins demà.

0: Salut!
1: Salut! Salut. Salut.
2: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
3: Diumenge sense drap.
4: Als 40 et portem un showcase exclusiu dels Catarres al Palau de la Música. Dimarts 27 d'octubre, a les 7 de la tarda, parlarem amb un dels grups més estimats de Catalunya i ens faran un acústic molt especial amb alguns dels seus grans èxits.
5: Avui està amb Jo vull estar amb tu.
4: Viu els 40 stage de Can 40 amb els Catarres des de la sala d'assaig del Palau de la Música per celebrar el 60è aniversari dels 40. Aconsegueix la teva invitació comentant la publicació del nostre Instagram. Els Catarres, els 40 stage de Can 40.
6: Amb el patrocini d'Aldi, que poc que costa comprar bé.
4: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: que vindran.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Perduts

0: Aquesta és la cançó de Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa número 4, actual data del 40 al 1 tota aquesta setmana, i aquí la tens recuperant un dels temes més importants d'aquest estiu 2026 per iniciar nou versions. Sobrepassem el punt de les 8 en 4 minuts. Abraçades aquí et parla Adrià Ortega des d'ara fins a les 10 de la nit amb ritmes de Leiva, Miley Cyrus, Saxeni, J Balvin, Ana Mena, David Guetta i molts més artistes que, evidentment, els escoltaràs aquí des de la ràdio musical número 1 a tot el territori. Som els 40, on siguis on vagis. Hola!
1: Els 40, Adrià.

0: havíem cancurat el programa de les novetats amb Sergi Sánchez cada diumenge a partir de les 6 de la tarda. Les tenim totes, no ens aturem 24-7 en especial amb la més nova de Miley Cyrus. Atenció amb això, que és un escàndol. A mi, com a mínim, m'encanta. Sona així, escolta.
1: La primera i número 1, els 40. Let's go.

0: xarxes. Aviam si podries posar la cançó de La Villa. Li vull dedicar a la meva parella i a la meva filla, que m'escolten habitualment, sempre crida. I avui estic callada, només escoltant, Adrià. Moltíssimes gràcies pel missatge, la cançó de Ryan Castro i la cançó que es diu La Villa, que ens acosta a canvi de les 9.
1: Els 40, Adrià.

0: 40. Tots els teus èxits.
1: Tots els èxits.
0: Tots els èxits. Els 40.
2: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Déu-n'hi-do quin estiu, amb el tu-tu-tu, la cançó, la fusió entre Sidarland i Paula Cubs, en aquest cas amb la versió d'estiu, en aquest summer 26 que ja tanquem i que estem a 7 d'octubre. Així que hi posem encara bones, bones vibracions, només amb la música en català, sinó també amb el mesó de Camilo, que es diu El Árbol, això és nou.
1: Aquí posem els èxits, els 40.

0: o a primera línia amb la FM, també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets, arriba d'això que es diu Dardos. És una de les baixates per excel·lència de Romeo Santos i Prince Royce i que ara mateix ens acosta a dos quarts. I ho fem amb un dels himnes d'aquestes últimes setmanes a nivell mundial, una cançó que es diu Ain't in LA. Atenció a això, eh?
1: La primera
2: i
1: número 1. Els 40.

0: de futbol masculí 2026. D'aquest any és Dai, és Barnaboy, és Shakira protagonista també dins la nostra fórmula musical després de la residència a nivell europeu a Madrid amb els 40 com a emissora oficial. Les tenim totes. Arriba Ivan Nerzo, que mal et prometo.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio, els 40. Et prometo.

que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Aquí posem els èxits. Els 40. Let's go.